0: substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver.
2: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
3: Treu el màxim partit del Pont Aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
4: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
5: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
6: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: El cavall de pura raça menorquina és elegància, força i identitat. Del 14 al 17 de maig, el recinte firal d'Es Mercadal acull la 28a Fira del Cavall Menorquí i el 35è Concurs Morfològic. Una cita per valorar una raça autòctona única i la feina dels seus criadors. Amb la col·laboració de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Govern de les Illes Balears.
7: En 20 minuts vuelve la informació de cada una de les islas. Continua en la SER hoy por hoy.
8: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.
2: ¿Qué tal? Buenos días. El Ayuntamiento de Palma amplía el plazo para el desalojo voluntario de la antigua prisión. Se amplía 5 días este plazo y a continuación acudirán, tal y como estaba previsto, a los tribunales y ya será la justicia la que ponga fecha a este desalojo. Sobre esta cuestión está hablando ahora mismo el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Juan Antonio Bauza, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ya está dando buena cuenta del informe que ya les contábamos aquí, que les llevó a denegar o a resolver en contra todas las alegaciones que se presentaron. Sonido en directo de la sala de prensa del Ayuntamiento de Palma.
4: Per atendre altres barris i serveis municipals. Aquest Ajuntament, que no pot ser d'una altra manera, continuarà actuant amb fermesa i responsabilitat davant aquest cas i d'altres que pugui haver. Durant massa anys, altres varen mirar cap a una altra banda davant aquesta qüestió i nosaltres ni ho hem fet ni ho farem. Com dic, ja s'ha reduït la presència a l'antiga presó a 101 persones, a les quals seguirem oferint els recursos possibles i les alternatives adients per cada cas, sempre siguem conscients de la necessària voluntarietat de cada una d'elles. Perquè la nostra responsabilitat és protegir les persones, garantir la seva seguretat, recuperar un espai de titularitat municipal i posar-lo novament als serveis del ciutadà de Palma, evitant que se produeixi una tragèdia que tots els informes tècnics assenyalen com imminent si no s'actua en contundència i rapidesa. I sense cap dubte, actua pel bé de tots i cada un dels veïnats de Palma. Muchas gracias.
3: Finaliza ahí la intervención del alcalde de Palma, de Javier Martínez. Quedan 101 personas, ha dicho, dentro de la prisión, según el censo, aunque recordamos que algunas de las veces que hemos estado allí, algunos residentes nos decían que incluso ellos no aparecían en el censo de la policía y afirmaban residir allí dentro. En cualquier caso, 101 personas según los datos oficiales que maneja el Ayuntamiento de Palma, a los que se les invita a salir de forma voluntaria, tienen esos 5 días y luego, si no, pues ya recurrirá el Ayuntamiento a los juzgados y a partir de ahí serían los tribunales los que pongan fecha a ese desalojo.
2: Pues esta es la última hora. Jaime Martínez estaba ahora actualizando la situación en la antigua prisión y habla además, según ese informe de los técnicos del Ayuntamiento, de riesgo inminente. Es la situación en la que se encuentran estas 101 personas que todavía residen en esta infraestructura.
3: Más cosas en lo político. Mañana, martes, pleno del Parlamento, se le va a dar visto bueno a aceptar, a empezar el trámite de la modificación de la ley de capitalidad de Palma. Va a salir adelante esa toma en consideración, luego llegará el debate parlamentario con la presentación de enmiendas. En cualquier caso, desde Més per Mallorca aseguran que el Partido Popular está favoreciendo pelotazos urbanísticos al cambiar la ley de capitalidad. Al Lluís Apesteguía, el portavoz parlamentario de MES, dice que su grupo va a votar en contra al aceptar esos cambios en la ley de capitalidad. Denuncia que únicamente está pensada para el interés de los pelotazos urbanísticos porque produce o incluye un cambio en una de las disposiciones adicionales que básicamente lo que hace es eliminar la reserva de vivienda de protección oficial y de precio limitado en ámbitos donde gobierna donde tiene competencia el gobierno municipal. Dice Més per Mallorca que esos cambios lo que hacen es directamente eliminar las reservas para la vivienda protegida. Josep Esteguía, Més per Mallorca.
5: És descaradament una llei a favor dels pelotassos urbanístics en el servei de l'enriquiment dels 4 amigotxos del PP de sempre i, per tant, si la volen aprovar, que ho facin amb els seus vots i d'aquí s'hi vulgui sumar.
3: El PSI votarà a favor de tomar en consideració esta ley, però crec que hi ha mucho espacio de mejora, sobretodo pide que se garantice esa protección de vivienda pública. En el Partido Popular aseguran que también durante el debate parlamentario se va a garantizar que se reserven esos terrenos para la vivienda protegida. Y luego en tribunales, varios agentes de la Guardia Civil han declarado hoy en el juicio donde el acusado se sienta en el banquillo por asesinar a su suegra en la colonia de San Jordi en septiembre de 2024. El acusado de este asesinato recibió a los agentes con mucha sangre en pies y piernas. La hija de la víctima del crimen vivía sometida a su expareja y dormía con zapatos por si tenía que huir. Son algunos de los testimonios que nos ha dejado hoy la sesión de este juicio. Está acusado de asesinar a su suegra dándole talonazos en la cabeza durante 15 minutos. La fiscal reclama 20 años de prisión y la acusación particular prisión permanente revisable.
2: Gracias, Juan Antonio. Más a las 2 y 5.
3: Eso es, en hora 14 Baleares.
2: Hasta luego.
3: Hasta luego.
2: Vamos con los deportes.
6: Con Sergi Dardé, que descuelga la izquierda para Mojica, centro lateral de Mojica.
7: Los deportes.
6: Balón al cielo, la ventaja es para Arnau, se le escurre Moritz.
7: En Hoy por Hoy.
2: Ay, necesitamos goles, el mallorquinismo, que estamos, llevamos a la mañana haciendo cuentas. 9 puntos por delante, 3 partidos y todo puede cambiar. Pedro Morla, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hacer cuentas, no nos queda otra. Para mí ya el... Sigo diciendo, ojito, se va a salvar el Mallorca. El calendario no es tan fácil como lo pintábamos hace 5 semanas atrás. Porque lo que uno no esperaba es que todos los de abajo también puntuasen. Y tiene muchísimo mérito lo que ha hecho el Mallorca hasta ahora.
2: Lo tiene.
8: Lo que pasa es que...
2: Seguimos haciendo cuentas, necesitamos puntos.
8: No es suficiente porque los de abajo pues también van ganando sus partidos. Dicho esto, pues ahora mismo la distancia con el descenso es de 2 puntos, con ese empate a 1 con el Villarreal.
2: Es que podríamos estar a 5. A 4.
8: Claro, si nos ponemos a pensar en todos los puntos que se han perdido, pues sí.
2: No, pero sobre todo en los últimos, estos duelen más.
8: Sí, es verdad. Hay que decir que el miércoles vuelve a tener otra oportunidad el Real Mallorca, que juega en Getafe. Que es una lástima porque mucha gente quería ir a Getafe, pero el estadio de... el Coliseum pues no tiene zona habilitada porque están en obras, no hay zona habilitada para visitante, ¿no? Zona visitante. Entonces, mucha gente se ha tirado atrás, ¿no? A la idea de poder viajar a Getafe, pero contra el Levante, que es el siguiente partido, va a haber muy buena entrada en Valencia, así que vamos a ver, muchos mallorquinistas, ojalá que allí ya... esté salvado, no lo sé, es muy complicado.
2: Si no nos queda salvarnos en Somos.
8: Sí, el último partido de liga sería en casa en Somos frente al Oviedo, que es colista de la clasificación y que entendemos que viendo la tendencia del Real Oviedo estaría ya descendido en ese partido, ¿no? Pero así está ahora mismo la situación, 2 puntos tan solo de distancia con el descenso. El miércoles, como decíamos, va a jugar contra el Getafe, que se juega cosas, que esto también hay que mirarlo, que se juega el rival y está peleando por Conference League, por poder jugar Europa. Entonces, bueno, pues...
2: No, el Getafe no va a ser fácil.
8: No lo es nunca. Además, los equipos de Bordalás no lo son nunca. Dicho esto también, es que el fin de semana ha sido bastante intenso en lo deportivo, no pudo ser. El Illas Baleares para Futsal jugó la final de la Champions por cuarta vez consecutiva, pero esta vez la perdió contra el Sporting de Portugal, que se tomó la revancha. 2-0 perdieron contra los portugueses. Antonio Vadillo decía esto, el técnico del conjunto mallorquín.
9: Bueno, a los aficionados de Palma, primero darle las gracias por el apoyo y no solo a los que están aquí, sino a los que estaban en Mallorca y en Baleares, a nuestros familiares que han estado aquí apoyándonos, que se sientan orgullosos del equipo, ¿no? El equipo compite siempre con las armas. Algunas temporadas tenemos mejor equipo, otras temporadas tenemos peor equipo, algunas veces hacemos mejores partidos, otras veces hacemos peores partidos. Es la tercera final que juega este equipo este año. La tercera final, se dice rápido. Y dependemos de nosotros para quedar tercero en la liga regular.
8: Bueno, pues es verdad, no pudo ser. No era normal tampoco llegar cada final y ganarla de Copa de Europa, donde solo llega el mejor. Y bueno, pues el Illes Baleares para el futsal llegaba y las ganaba, ¿no? Dicho esto también, felicitar a Izan Guevara, al piloto de Moto2, porque logró su primera victoria de 2026. Lo hizo en Le Mans, en el Gran Premio de Francia, y es segundo en la general. Así que está siendo un año bueno para el mallorquín. Y por último, bueno, pues también buenas noticias con el playoff de ascenso a Primera Federación, porque el Atlético Baleares ganó de forma forma contundente, 0-3 al Coruxo, fuera de casa. Ahora toca que la eliminatoria llegue al Estadi Balear. En un principio no debería escaparse esta eliminatoria con una ventaja de 0-3 encima fuera de casa. Y luego el Poblense, que también hizo muy bien sus deberes, ganó 0-1 en Soria frente al Numancia, un rival que a priori es superior que él, pero ya digo, el equipo de Óscar Troya que no se rinde, que ha hecho muy buena temporada, y 0-1, así que en Sopoble se decidirá todo, pero al menos con esa ventaja de un gol a favor.
2: Gracias, Pedro. 3:20 más.
8: Eso es en Ser Deportivos Baleares.
2: Hasta luego.
8: Hasta luego.
2: Abriremos una semana más. Punto de mira será a partir de la 1 de la tarde, y para participar este es el teléfono.
10: 677-92-6097.
2: Y enseguida abrimos portada para hablar del índice de presión humana que vuelve a batir récords en Baleares, también fuera de la temporada turística. Vamos a analizar estos datos con el catedrático emérito de Geografía Humana, Pérez Salva. Enseguida.
10: Hoy por hoy Mallorca.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver.
12: 900 10 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
13: Están ahí, en ese cajón. Ábrelo. Son de oro y no las utilizas desde hace tiempo. En Arti Joyas te las compramos. La cotización del oro está al alza y tus joyas de oro que no usas valen más. Estamos en Palma, en Avenida Gabriel Alomar 9 y en Vía Alemania 15. Arti Joyas, compraventa de oro y plata. También tasación de diamantes y piedras preciosas. Relojes de primeras marcas y empeños.
14: Del 15 al 17 de maig.
15: Voy a estar en el Teatro del Mar. Es un teatro que está al lado del mar, por eso se llama Teatro del Mar. Estaremos haciendo 50 años de democracia, que es una cosa que estamos haciendo ahora, que es de risa.
14: Venda anticipada al web teatredelmar.com. Patrocina Federació Empresarial Hotelera de Mallorca. Hotel Obama.
16: Me han ocupado.
17: Pues sepa que vamos a recuperar su propiedad. Porque Gestra Antiocupa recuperamos y protegemos la propiedad privada. Nos movemos para devolverle lo que es suyo. Con asesoría jurídica incluida en todo el procedimiento. Gestra Antiocupa. Aragón 24 Palma. 634-94-14-15. Desocupación profesional.
18: Cuando una puerta se cierra, Préstamo Balear te abre otra. Si tienes un solar, un proyecto en construcción o una obra inacabada, en Préstamo Balear te ayudamos en tu promoción, sea el importe que sea. Abre la puerta a nuevas oportunidades con préstamobalear.com, porque donde otros cierran puertas, nosotros las abrimos.
19: Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando, no encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Avenida General Luque 393 de Inca.
20: Vuelven los Special Days de Ortodoncia Invisible en Quirón Salud Dental. Ahora mejorar tu sonrisa sin que se note es más fácil que nunca si reservas tu cita para los días 19 y 20 de mayo con los mejores especialistas acreditados. Empieza el tratamiento con la mejor opción de ortodoncia invisible el mismo día y obtendrás un 25% de descuento. Pide tu cita en la web de Quirón Salud Dental.
21: En IKEA estamos celebrando la Semana de la Familia. Ven a IKEA a pasar un fantástico día en familia con actividades, eventos para todas las edades y muchas sorpresas. Además, cada menú infantil incluye un juguete gratis. Solo hasta el 16 de mayo. ¡Te esperamos!
2: 12:33, el índice de presión humana se dispara también en los meses fuera de la temporada alta. Según los datos del Instituto Balear de Estadística, el Ibestat, el pasado mes de febrero pulverizó los registros históricos el día 19 con 1,32 millones de personas, que son 11.861 personas más que en la misma fecha del año anterior. Crecimiento poblacional de las islas y las consecuencias de la superpoblación que continúa escribiendo una realidad en el archipiélago y que hoy tiene un nombre propio, angustia residencial, término que acuñó el experto en demografía en Baleares, catedrático de Geografía Humana, Pere Salvà, que hoy nos acompaña. Molt bon dia.
22: Bon dia.
2: Usted hablaba de angustia residencial en un congreso internacional en el año 1996. ¿Dónde diría que estamos 3 décadas después?
22: Bueno, estamos un poc aquesta sensació que tenim de que hi ha una sobrepoblació, hi ha una sobre tot està sobredimensionat en aquestes illes, i en funció d'aquestes circumstàncies parlo en aquest moment d'angoixa residencial o angoixa territorial, més ben dit, perquè aquest augment significatiu de persones, molt especialment ara a partir de la temporada, quan comença la temporada alta, fa que els que vivim, els residencials que estan en aquest país, comencem a tenir problemes de saturació, perquè hi afegim alguna població residencial que d'un millor 250.000 persones, hi afegim aquests 500 o 600 o 700.000 turistes que permanentemente están aquí fins en el mes de septiembre o octubre.
2: Se lo preguntaba porque han pasado 30 años desde que usted nombró la situación como angustia residencial. En ese momento, ¿éramos capaces de prever que la actual crisis de la vivienda alcanzaría los niveles actuales?
22: No. En 1996, que era quan jo vaig presentar aquesta comunicació, un poc s'angoixa era d'un altre sentit. Era que bàsicament en els mesos d'estiu hi havia poca disponibilitat de vols, i moltes vegades els residents aquí que volien sortir cap a la fora mos trobaven en els mesos d'estiu, especialment de temporada alta, mos trobaven aquests problemes en el mateix temps que hi havia una saturació de trànsit, i hi havia una saturació també a nivell de renous, els de trens, especialment aquells que estan molt a prop dels aeroports. Era un poc aquest sentit. Això ha canviat completament. Ha canviat completament perquè en aquells moments no hi havia aquesta discordància tan important entre el creixement de la població i especialment de l'oferta de lloguer o de l'oferta de persones. Si bé començava a ser important, diríem, aquesta demanda del mercat immobiliari per part dels estrangers, però encara no era significativa. I que encara hi havia una certa compensació, és a dir, no esperàvem que hi hagués un augment tan significatiu dels preus de lloguer i dels preus dels habitatges. Ara, això ha implicat que les persones que venen ara, que en aquest moment ja teníem una tendència, però no havíem pensat en cap moment que en aquests darrers 5 anys de l'increment de la població aquest increment fos bàsicament per saldo migratori. Però en aquest saldo migratori una gran part de les persones que venen són les que tenen menys disponibilitats per anar a un lloguer assequible o a una compra d'habitatges assequible. I això ha canviat completament aquests darrers, diríem, 30 anys.
2: Era una angústia por tener menos disponibilidad para salir, ¿no? Esa conectividad que ha ido multiplicándose a lo largo de los últimos años.
22: Ara no tenim el mateix significat, perquè en l'any 96 l'únic que funcionaven aquí eren quatre companyies charter, etc. I ara això s'ha multiplicat, és a dir, l'oferta, la lliurelació de l'oferta de viatges o la possibilitat de sortir cap a de fora, ja sigui el vaixell o ja sigui per avió, ha canviat. Avui en dia hi ha una oferta, però que sí, bàsicament tenim el fet que hi ha una certa invasió que ve cap a de fora, que està o competint amb els mateixos recursos. Hem de pensar que bàsicament això vol dir un augment de recurs d'aigua, l'augment de recurs d'energia. Això implica una generació de residus de basament d'aigua residencial, residual, vull dir, contaminació aèria, congestió de trànsit, que no ho teníem en l'any 86, o encara no, sí que començaven a tenir una certa saturació, però encara no s'havia augmentat d'una manera significativa. Hem de pensar que actualment el nombre de turistes estan en uns 20 milions, o de 8 o de 9, mil, de 9 milions de persones que no teníem l'any 86, que era quan començava a créixer una altra vegada l'any 96, quan començava a créixer una altra vegada, diguem, la demanda de turista després de la crisi de Kuwait, és a dir, recordeu, del 92, de la guerra de Kuwait, o de la guerra del Golf.
2: ¿Qué nombre le pondría ahora al actual contexto? ¿Cómo califica el contexto actual con todas estas circunstàncies que ara assenyalava, no?
22: Sí, jo crec que se pot continuar parlant d'angoixa residencial, però diríem en el límit. És a dir, que estem en els nivells més significatius perquè nosaltres som un territori limitat i no podem créixer cap a l'exterior, no podem créixer cap a dins de mà, i cada vegada se'n van acumulant més. Però després, en el mateix temps, jo podria que estem un poc eliminant, a dir que cada vegada el territori que fins ara ho emparaven els illencs en general, cada vegada més reduït, perquè cada vegada hi ha aquesta competència, especialment en la compra d'habitatge i compra i aquests lloguers més alts, que estan invadits per persones que són externes a les illes. I que estaríem, jo diríem cap a... Seria un poc gros, diríem, el que diria ara, però diríem cap a l'explosió, en aquest cas, en un moment determinat, de s'increment demogràfic i s'increment de pressió, o de síndrome de pressió, de pressió humana.
2: ¿Estamos en ese momento, en el momento de explosión?
22: Pues no, no, no. Hem de pensar que es proyección que té l'IN, l'Institut Nacional d'Estadística, per el 2027 són de pràcticament 1,5 milió de persones, és a dir, permanents. Això vol dir que en aquests 10-12 anys que ens manquen per arribar a l'any 2300, si se compleixen aquestes previsions, afegirien 230.000 nous habitants. I això vol dir incrementar d'una manera significativa tots aquests recursos, tota la necessitat d'educació, de sanitat, i jo crec que estem en els recursos que tenim actualment i que no creixen de la manera significativa com creix la població o la demanda d'aquests recursos, sí que passarem la línia vermella que anirien cap a la sostenibilitat o cap a un equilibri de creixement i possibilitat que té aquestes illes.
2: Crec que todavía no hemos superado aquesta línia vermella.
22: Jo diria que sí, però ho hem de posar en parons, és a dir, que hi ha possibilitats de redigir, diríem, aquest post que hi ha. Però això vol dir tenir un pla estratègic molt clar, i dins d'aquest pla estratègic, bàsicament, no només té la culpa la població, o increment de ciència, té la culpa que cada vegada, a la vegada d'aturar, o de matisar, o de gestionar millor l'increment de places turístiques, de altres elements que tenim aquí, el que feim és, ja veurem què passa d'aquí 4 anys que hi haurà eleccions, o bé, ara d'aquí un any.
2: Claro, ese es el horizonte, ¿no?, que nos vamos marcando, y esa es la planificación. No se ha hecho, o por lo menos no a nivel político, una planificación más en el largo plazo, ¿no?, planificar a 20 años.
22: Exactament. Jo sempre dic que aquesta estratègia o aquest pla estratègic o el que vulguem dir implica únicament que se discuteixen i se posen, diguem, eslògans, però que després no es compleixen cap. És a dir, el mateix increment, en aquest cas, el control d'entrada de cotxes, la possibilitat de limitar, és a dir, estem parlant molt de que tenen la culpa els immigrants, especialment immigrants laborals, però fins ara no han fet cap estudi, no de quants immigrants tenim, sinó de quants en necessitem.
2: Clar.
22: Allí, i a partir d'aquí, si no tenim un estudi de tots aquests elements, no podem posar límits o no podem intentar fer una estratègia. I si nosaltres dèiem s'ha fet cridades perquè l'economia d'aquestes illes implica la necessitat. I necessitat perquè hem de creix s'increment en aquest moment i en els propers 20 anys, si se dona, o en aquests propers 10 anys, s'increment és per saldo migratori, no és per població a dir, per possibilitat de posició, perquè les naturalitats i les mortalitats estan equilibrades, és a dir, que no hi ha increment de la dinàmica natural, sinó bàsicament s'increment serà per immigració. Com se pot solucionar això? Primer de tot, per saber quan se'n volen, quan se'n poden regularitzar o quan no ho hem de regularitzar, com el podem aturar tot això. L'única manera d'aturar és que l'economia digui prou.
2: Ya, lo que pasa que, claro, sobre todo notamos esa saturación, el malestar se multiplica por mucho durante las temporadas altas. Y ahora hablaba usted de titulares, de eslóganes políticos, ¿no? Que es lo que nos vamos encontrando cada cuatro años. El eslogan de esta legislatura era la contención y la necesidad de ponerle datos a la situación para tratar de contener, ¿no? O poner determinados límites. Sí. La realidad es que no podemos hablar de contención porque las cifras siguen en aumento y, por otro lado, todos los estudios que se han hecho con respecto a la carga de coches que soportan las islas, a la carga de población, a este índice mismo, este índice de presión humana, no se ha tomado ninguna medida que sea definitiva para contener, que es el eslogan del Partido Popular en este gobierno.
22: Sí, bueno, ara queda molt clar. A dir, el diagnòstic està fet, això deim nosaltres, deim l'estudi d'AFO, diríem de quines són les problemes més importants, quines són s'incrementa, això està fet. S'han fet dos llibres blancs, de turisme, s'han fet altres, hi ha bastantes persones que ja han parlat d'això, diríem, ja simplement en números i en qualitat, i no s'agafa una decisió. Ja veurem què passa. En aquest moment, en la problemàtica que tenim de la guerra, de les guerres que ha hagut en aquest moment, s'està parlant una altra vegada de les Illes Balears com a refugi de turistes. Si ja en tenim de 8 o quasi de 9 milions...
2: Y la previsión nos dice que va a seguir en aumento a pesar de los conflictos internacionales que en algunos casos, como usted dice, al final benefician a las islas, entre comillas, porque atraen turistas que elegirían en otro contexto otros destinos, como Egipto, por ejemplo.
22: Y eso en qué se traduce, eso se traduce en una mancanza más importante de personas laborales, que esas personas laborales nosaltres ja en aquest moment, una vegada que ja hem exaurit les persones que venien a la península, que com pensaven anteriorment, i la primera immigració, per dir, la primera fase immigratòria, ja no hi ha allò d'Espanya buidada, ja no mos envien aquí. Per altre costat, hi ha persones que viuen a la península que podrien venir de feina, possiblement, però aquests lloguers tan alts no hi és rentable i queden el seu lloc d'origen, i això vol dir que en el final continua amb aquest increment per part del saldo migratori, amb un problema de que en el final això és una població que diem que està en perill d'exclusió, perquè en el final per mal viuen a través de caravanes o a través de d'altres indrets, a través de tendes de campanya, visquent allà com ha estat l'antiga presó, etcètera. És a dir, que en el final el que dona aquí persones que fan feina, però que no poden tenir un habitatge digne, no poden accedir, diríem, a l'habitatge assequible, i en el final això ens queda àrees d'exclusió significatives, i això pot explotar en un moment determinat. És a dir, anteriorment no trobàvem això. Record que s'inici del turisme dels anys 60, 1960, en aquells moments, hi havia xabolisme a les illes, especialment el que actualment és aquest barri de Guts, diria el que era, la part, dirien, de la soledat de la soledat nord i tot aquest sector d'aquí, i ara tornant a tenir aspectes molt prescuts en aquest que hi havia en el seu moment, especialment de baix les avingudes, en aquella àrea com s'antiga de presó, àrees com són Coells o altres indrets, on la gent cerca, i vista com suposa que encara és més greu, on la gent s'ha de donar a nosaltres qualque tipus d'alternativa per poder viure aquests mesos de feina a les illes.
2: Estas situaciones, la verdad es que nos da la medida de las situaciones de las que huyen, porque ahora lo explicaba, ¿no? En las islas la diferencia entre la natalidad y la mortalidad es mínima, por lo que el crecimiento de la población viene dado por la inmigración. Y claro, y uno se pregunta, ¿no? Uno residente, ¿dónde está el atractivo en una comunidad autónoma con los servicios públicos saturados, donde más sube el precio de la vivienda de todo el país, donde los sueldos no garantizan la estabilidad? Eso nos lo preguntamos, sí, sí. ¿No? ¿Qué tiene de atractivas las islas actualmente? Sobre todo para esa clase trabajadora.
22: Exactamente. Yo diré en una sola palabra, hambre. Es decir, aquestes persones que solen venir de països on es donen unes circumstàncies geopolítiques o econòmiques lletres molt, molt dolentes, volen un espai aquí que els relluerna i pensen que van venir aquí, però és que encara ells moltes vegades estan pensant la percepció que té aquesta immigració laboral, és a dir, no estem parlant dels estrangers que venen aquí de lluita, de passar temps, etcètera, sinó que aquesta que és laboral volen a les illes encara una possibilitat de que, si bé estan en unes circumstàncies molt negatives, encara són millor, o la percepció és millor, que les que tenen els seus països d'origen, o les àrees de procedència dels països. Claro. És la fam. Els mallorquins van anar a l'Algèria i van anar a Llatinoamèrica en moments de fam, en moments on no hi havia possibilitats dels nostres recursos, i ara aquesta gent retorna a una, de això que dèiem, amb un circuit que és exactament igual al revés del que van fer nosaltres en el segle XIX, al principi del segle XX.
2: ¿Qué forma tiene ahora mismo el éxodo, digamos, los residentes en Mallorca que marchamos de las islas porque no podemos vivir en las actuales condiciones que nos ofrecen?
22: Exactament. Anem a cercar refugis a fora, diguem, moltes vegades són refugis climàtics, perquè és que fugim, els que fugin cap a Astúries o cap a Alta d'Andret són refugis climàtics, que és una població que no pot permetre anar a comprar o s'ha comprat en aquests indrets llocs que són relativament assequibles, que poden viatjar i poden fer feina online, etcètera, altres nivells, però després tenim una segona migració molt significativa, i que aquesta sí que molt perjudica un poc, diguem, la inversió que hem fet, que és la de tècnics o de persones superiors, metges, enfermeria, etcètera, gent que es dedica a la informàtica, etcètera, cap a països a fora, especialment els joves. I per què? Perquè aquí no hi ha possibilitats, o no tenen possibilitats, de gaudir d'un nivell o d'un tipus de jornals que li permeti per a viure en certa seguretat, especialment provocant de pagar pues, els preus que han de pagar de lloguer o per com són a casa. I en aquest cas se'n van cap a aquell lloc amb una oferta, a Alemanya, a Anglaterra, a altres països del nord d'Europa.
2: ¿Cuánto crece el éxodo?
22: Estem a un 3.000 joves, bé, quasi tots són joves anuals, no sempre hi ha retorns, hi ha anades, però és significatiu. Això vol dir que nosaltres hem invertit formant aquestes persones, i és qui treuen el suc del que nosaltres hem invertit són en aquests països on tenen unes possibilitats, diríem, de gaudir d'uns per formació o el que sigui, però moltes vegades aquesta gent que se'n va i que pensa tornar si les circumstàncies es donen, moltes vegades estan formant parelles o estan formant amistats, etcètera, en aquest país d'origen, i no retornen aquí més que per vacances.
2: Hay otro malestar, y ahora que nos enfrentamos de nuevo un año más a la temporada alta, hay un malestar muy evidente en el residente que está vinculado a la masificación turística. y que las derechas se empeñan en llamar turismofobia. ¿Cómo califica usted el momento actual? Y además, 3 años después, recuerdo que usted en 2023 se jubilaba diciendo, me voy un poco frustrado, dijo, porque no había llegado a ver ni la planificación ni las políticas contra la masificación. Son declaraciones suyas después de 8 años de gobierno del Pacto, también coincidiendo con el inicio de la legislatura del Partido Popular. Han pasado 3 años. ¿Cómo ve actualmente la situación con este gobierno que dice que apuesta por la contención, que se opone al decrecimiento, sí, sí. Eso sí?
22: Bueno, estamos claro que no hay contención, que no s'ha trobat o no han volgut posar, ja sigui per pressions d'altres partits que recolzen, o gent que no han trobat, que jo estem, jo dic que estaríem pitjor que l'any 23, si bé s'ocupa no la dona és que hi ha ara, sinó que ja és una herència que molt bé dels darrers 20 anys pràcticament de Sevilla, és a dir, que s'han parlat molt, es fan moltes de fotografies, però no entram, diríem, a fer un pla estratègic clar, i això vol dir, que vol dir això? Que molts els que governen en el seu moment s'han d'engronar dits, com que s'han d'engronar dits, això pot implicar que perdin cert pes a les votacions i al final anirem passant, ja quedem, ja veurem què passarà, ja adeu, com de, no sé com ho deien en castellà, ja, Dios proveerà. Però això de Dios proveerà el que dona és que cada vegada estem en una situació cada vegada més crítica. En quant, diem, a les possibilitats d'aquest increment de població que no està d'acord amb el que seria, diríem, recursos globals, ja siguin naturals o ja siguin socials, que tenim en aquestes illes.
2: Claro, és que...
22: I això ho hem determinat, això es pot, a dir, va explotar a França, vosaltres, circumstàncies molt diferents de les nostres, però en un moment que aquest malestar dels joves, etc., per un costat, de vegades van cap a aquestes ofertes populistes, com passa ara amb un increment, perquè són joves que no han viscut, no han conegut l'anterior, i el que volen és intentar ser antisistema. I amb aquest antisistema venen cap a aquestes votacions molt rares, cap a aquests llocs que després poden tenir conseqüències molt negatives per aquestes illes, molt negatives a nivell del benestar, com se suposa l'estat del benestar.
2: Sí, ese antisistema que se decanta por Vox, por la ultraderecha.
22: Bueno, sí.
2: La pregunta que nos hacemos los residentes es, ¿nos podemos permitir seguir yendo a peor? ¿Dónde está el techo?
22: A ver, yo creo que esa residencia, que es fet de fronte a situacions negatives intentant sobresortir, tens esperança que surti un moment determinat. El que passa que ja han passat... jo parlava de residència quan hi havia el Covid, i vaig parlar de residència quan hi havia la crisi de la bombolla l'any 2008, però és que després d'aquests períodes negatius i que la gent pareix que agafa força, la societat civil, me refereix, que agafa força per la crítica, etc., venen moments de bonança i ja ens en recordem. I els polítics fan el mateix, o quan se fan el mateix, és a dir, després, abans del Covid, molt bé muntat, jo pensava que hauria una política, dirien, de contenció, una política no de tornar enrere, però sí, per almenys, de contenció del que hi havia en aquest moment, però van venir el turisme tornant a augmentar l'any 2022 i per amunt, és a dir, que no en el final no s'ha donat res. Per això, com parlava en 2023, parlava d'aquest fet, és que allò que jo esperava i que pensava que havia d'esperar no s'ha donat. I l'esperança se mor al cap d'un temps.
2: Clar.
22: Jo de vegades ho dic, jo mateix el conseller o l'autoritat, i dic, no sé què, i primer estudiarà, ja durant un any haurà estudis, haurà fotografies, haurà promeses. Jo sempre dic que una de les coses que en aquest país no es donen, i altres pitjors puntues tampoc, és que els electors haurien de tenir la possibilitat de poder demanar comptes de totes les promeses que fan els partits. Dic, està aprovat allò, no ho ha fet malament, ha fet allò malament, però...
2: Esto lo podemos hacer, ¿eh? esto cada uno puede hacerlo, ¿eh? Cómo llegan pero... al gobierno, cómo elaboran la campaña y después los resultados. Esto es fácilmente comprobable, ¿eh?
22: Sí, yo recuerdo fa molt d'any que estava en una cosa que estava a França i hi havia com una espècie d'entrada que de el que van prometre i el que no han fet.
2: Clar.
22: Tu posaves un X en aquest cas, i jo crec que això és possible, però passa que això vol dir que també han de ser educats, que això tampoc no ho tenim aquí, i generalment la gent se creu tots aquests bulos, especialment si continuen com en Trump o com altres en grec, ja han dit que la resiliència dura mentre tenim por, però com puix ser por, tornem a la habitualitat en quant a les costums i en quant a la reflexió.
2: És així. Pere Salvà, moltíssimes gràcies una vegada més.
22: Bueno,
2: adéu.
22: Bon dia.
2: Experto en demografía en Baleares, fue catedrático en geografía humana durante más de 50 años. Con él llegamos a la 1:00 p.m. después del boletín informativo. Abriremos Punto de Mira.
0: 677-92-6097.
1: Es la 1:00 p.m. en Canarias. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 españoles que están confinados en el Gómez Ulla se encuentran bien y que ya se les ha realizado la primera PCR para determinar si hay algún positivo por antivirus.
16: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener

0: Esto se llama Morgan Blues, es el tema principal del nuevo disco de Capella. Es una dedicatoria, un homenaje a Víctor Uriz, figura que estuvo estrechamente vinculada a este grupo. Son seis voces, ya las conocemos sobradamente: Esther Barceló, Sofía Domènech, Carol Domènech, Guillem Ramón, Joaquim Domènech y Begoña de la Iglesia, que se juntaron hace nada más y nada menos que 30 años y vuelven al escenario el próximo día 23 de mayo, el sábado 23 de mayo, al Auditorium de Palma. Un concierto que promete sonar más a capela que nunca, si lo dicen. Y hoy me acompaña Begoña, Begoña de la Iglesia. ¿Cómo estás?
1: Buenas Hola, tardes. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
0: Vamos, juntas ahora recordábamos durante la publicidad al querido Víctor Uriz, que, bueno, habéis decidido homenajearlo, formó parte de vuestro grupo y de, yo creo que de la historia de la música en nuestra isla, ¿no? En nuestra comunidad autónoma. Fue uno de los precursores del blues, una persona muy querida, y le habéis puesto el nombre del loro de Víctor, que fue un personaje como muy entrañable para vuestras vidas también.
1: Sí, bueno, ara en xerràvem, no? que Víctor, per fer una de les presentacions del nostre disc, que varen fer una col·laboració ell amb nosaltres i nosaltres amb ell, perquè mai saps on està. Bueno. Yeah. I a un dels assajos mos va dir: escolta, quedam a nostra i veniu, i una hora baixa mos van presentar allà, i el primer que va fer va ser sortir, obrir-me la porta amb el seu lloro a la seva espatlla. No? Clar, nosaltres va ser un impacte de dir: ostres, quina cosa més autèntica. I
0: tot com un pirata.
1: Sí, com un pirata. I tenia aquesta part pirata en Víctor, no?
0: Sí,
1: de persona transgressora. Total. I el que deies, no? Que va ser un referent per nosaltres a nivell de blues, de musicalment era espectacular, i com a persona, com a
0: sí.
1: persona, no? Obrir moltes seves portes ja directament i entrar a casa seva, i no sé, va ser un inici fantàstic, i des d'ençà hem estat en contacte, hem fet diverses coses. Bueno, la darrera crec que va ser en el claustre de Pollença, i per això hem recuperat aquell directe de la seva harmònica en el claustre.
0: Sí, sí.
1: I la vàrem introduir en el Morgan Blues, i bueno, la vàrem estrenar aquesta cançó el dia que li fèiem l'homenatge, que s'inaugurava el banc, que el seu banc,
0: su banco de su barrio,
1: de el seu barri, sí, va ser fantàstic.
0: I además es que era muy eso, era muy de muy barrio, sí. Víctor Uriz, y conocía todo el mundo lo paraba, podía estar horas hablando con los vecinos y contando. Era una persona muy culta además, porque Totalmente. Podías hablar de todo con, o sea, la música era su pasión y su vida, pero podías hablar de todo con Víctor, cualquier cosa.
1: Sí, un tío molt íntegre, molt persona, molt sí. connectat. Seu darrer dia per nosaltres va ser, vamos, no sé, un comiat superguapo. Varen tenir experiències també fins als darrers moments, diguéssim, i no sé, varen cantar el sitting junts, i això mos no duim en el cor, bueno,
0: para
1: és
0: siempre.
1: Una experiència de vida brutal. Sí,
0: la verdad es que lo lamentamos mucho. La pérdida, murió en abril de 2024.
1: Exacte,
0: ara fa ja dos anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Y la verdad es que nos llena mucho el corazón este homenaje tan bonito, recuperando su armónica tan auténtica, y además utilizando este nombre. Y además decís una cosa muy bonita del loro de Víctor y de los loros en general, porque tiene algo muy curioso, y decís: guardan las voces que aman.
1: Exacto, sí.
0: Claro, es que hay mucho paralelismo con vosotros, que bueno, sois un grupo de voces, ¿no? De grandísimas
1: Exacte.
0: Voces.
1: És que nosaltres ho dèiem, no? Que som com a molt, nosaltres som com a molt Morgans, no? Perquè, clar, quan mos agrada molt una veu, una cançó, un grup, una música, intentam fer-la nostra i disfrutar-la i compartir-la, no? Llavors, és allà un procés, una evolució. I és cert que és un disc que és un homenatge a en Víctor, sí, amb aquesta cançó específica, però com a conjunt el disc és un disc d'agraïment a totes aquelles persones, grups que mos han fet arribar el seu talent, la seva màgia, i que nosaltres l'hem anat convertint a veus, amb els arranjaments d'en Joaquim, i els afeim a la nostra manera. I llavors es dius, bueno, pues, té molt de sentit que Morgan sigui el símbol de memòria, el símbol d'agraïment, el símbol d'això, no? Que mos representa amb aquest disc.
0: D'esa herència, no? D'esa memòria, que és molt important, i además ara que complís 30 anys, pues és un moment com molt redondo, no?, per fer aquest exercici i dir, bueno, Capella és somos quienes somos, però gràcies a totes aquestes influències i a guardar totes aquestes voces, no?, que amais.
1: Exacte.
0: No? I creo que eso hace lo que decíamos al principio, que seáis més Capella que mai, no?
1: Sí, i mos ho vàrem qüestionar, no?, de dir, bueno, pues és un agraïment, llavors ens anem a convidar molta gent que forma part, però dèiem, no, perquè hi són.
0: Clar.
1: I no fa falta, i som nosaltres que estem fent això, aquest agraïment, i ho fem des de nosaltres, i serà un espectacle amb aquest sentit molt nu. I jo crec que això serà l'autèntic, i més ara, no?, que hi ha tanta història de plagis i IAs i aquestes històries, sí. No? I llavors és que arribarà un moment que tothom ens diu, no, és que tot sonarà igual, bueno, i anem a posar en valor la música en directe, la música autèntica i que realment surt de dins, que és la part intestinal. Total. I a més si la traiem i la poden compartir dia 23.
0: Pues sí, i a més és bonito esto que dices, perquè estareu molt nus, estareu voltros,
1: sí.
0: Pero eso es mucha gente más, claro.
1: Totalmente.
0: ¿No? Toda
1: totalmente.
0: La gente que ha formado parte estos 30 años, qué bonito.
1: Y es un disc que s'ha anat cuinant a foc lent, és a dir, hi ha una cançó que mos la varen demanar a un congrés de biologia que era molt important perquè era el seu leitmotiv d'aquell congrés, d'aquell acte. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres la varen fer nostra i ja la varen introduir en programa. Hem recuperat també una cançó que mos feia molta il·lusió, que l'havíem fet fa molt de temps. Hem inclòs la Balanguera, que era un de les cançons que més mos demanaven, i per què no la cantau i per què no la feis? Clar, la Balanguera a 6 veus no s'havia fet i aquí la va arranjar i estem supercontents, perquè a més és una cançó que és curiosa, perquè és difícil cantar-la, llavors és que sigui himne, clar, li dona com un punt de complexitat, perquè dius, bueno, i qui, ara que se farà la cantada, també dia 29, tot ha confluït.
0: Sí, i perquè dius, a més és l'any on el cové, és que tot encaja, sí. No?
1: Però és el que dèiem, que pareix que és un disc oportunista i no és cert, perquè el tema d'en Víctor ja fa temps que el teníem present i que aquesta cançó evidentment se va fer a mida que anàvem fent excomiat. Lo de la Balanguera ja t'ha dit que s'ha anat cuinant durant molts d'anys perquè mos ho demanaven constantment. El tema de Mà, per exemple, que és una cançó que l'havíem recuperat i que l'anàvem fent a poc, L'Amo de Son Carabassa i So de Pastera les cantàvem en directe fa molt de temps però no els teníem enregistrades. Vull dir que ha estat com un procés de cuina a foc lent i que ha cobrat moltíssim de sentit perquè és com a molt trajectòria. És el que deies, que coincides també amb els 30 anys, sí, que sí. Amb el tema de les celebracions ja m'ho han passat 32, o sigui que nosaltres som de contínues celebracions i jo m'he allargat. I després això, per exemple, també va passar una cosa molt guapa que va ser el de nou romancer, que ho vàrem celebrar junts. Arrel d'aquell concert també vàrem fer-nos un regal i hem inclòs aquesta cançó dins el disc. Vull dir que són moltes coses que han anat donant contingut a un disc que ara demostres que guapo, perquè és això, un agraïment a tot el que hem rebut com a grup i que estem com en deute també de poder oferir i que ho farem amb aquest concert i amb aquest disc.
0: Segurament, si sois i voleu planificar això,
1: No surt.
0: Està ple de coincidències molt màgiques i exactament. Tu dius, no volem ser oportunista. És que gens oportunista, ha coincidit molt bé perquè fareu, a més... La Balanguera l'heu fet alguna vegada? O serà...
1: La varen fer, però no igual. La varen fer un 31 de desembre, premis, però no era igual, perquè jo aquí li va donar dues voltes perquè encara sonàs més himne i és, ara és producte final.
0: És una versió única.
1: Jo crec que sí, a més que també convida que la gent la canti. Jo crec que pot ser un moment molt guapo del concert.
0: Ai, sí, pues omples de curiositat, perquè a més és vera que el sentim evidentment molt nostre, no? És el nostre, i té molt d'himne. I, però és que té molt de significat ara mateix. Ara ho dèiem, no? S'estan commemorant... clar, Sant Alcover, i a més en un moment on Sallengo no passa pel seu millor moment, 40 anys de sa llei de normalització lingüística que comentàvem i que té molta vora en tot el que està, que està passant, no? Que hem de reivindicar molt més després de 40 anys, no? De tenir aquesta, d'aquesta llei. I crec que és una nova coincidència. Clar, és un molt bon moment per cantar La Balanguera i per escoltar una versió única de Capela.
1: Exacte, i el que deies de sa llengua, que també era un tema que mos deien, ostres, com és que estàu també apostant molt per, bueno, per... Nosaltres hem fet moltes versions també en anglès i en altres idiomes, i sempre mos deien, per què no tirau més cap a sa part més folk, més popular? Sempre forma part nostra. Llavors, és que ara hi coincidit que quasi tot el conjunt de cançons siguin més en mallorquí, també és una cosa com a molt natural, molt orgànica, que ha anat així creant-se, no? Que no hi ha res forçat en aquest disc. I això és el que estem més satisfets, de dir, mira, som nosaltres, hem arribat aquí, és un molt bon moment de grup, i això és el que oferim, i jo crec que serà guapo.
0: Quan parlem d'arrels i de memòria, el català és predominant, no? Quan anàvem en el bessó,
1: està clar. Sí. Però que tampoc ha estat una cosa que mos hem forçat això, per els 40 anys, per no sé què. No. O perquè són nosaltres, no? No, mira, escolta, és la nostra llengua, l'estimam així, la cantam
0: clar
1: així,
0: sí.
1: I ara oferim això.
0: El disc encara no el tenim, dia 21 de maig.
1: Exacte.
0: Han d'esperar fins dia 21 de maig 21 per tenir maig. Disc i després dia 23 en directe a l'Auditorium.
1: Sí. 21 el tindrem físic i en plataformes i després dia 23 el presentam en directe. Però van sortint això, pindoletes, no? Ha sortit ara ja el Morgan Blues i ara dia 15 sortirà un altre, o sigui que bueno.
0: Ja, les noves maneres de consumir, de fer música... Menys mal que encara tenim discos físics. Sí. Vosaltres no hi renunciau, eh?
1: No, perquè a més sap que passa que darrere la música també hi ha un equip de dissenyadors, de tot el que és audiovisual, tot això, no? Que dius, ostres, ja que fan tota la feina, veure-ho físic és com una cosa que encara necessitem. No és igual que un llibre, que jo me'l puc llegir tal, però després quan te'l veus, és tan guapo tocar-lo, ensumar-lo, obrir-lo. I aquesta part de... que bé que, per exemple, la Júlia Dot està fent una feinada amb el tema això, de disseny, i veure's els colors de lloro no és el mateix en pantalla que veure-los allà i tocar un poc el que és el paper, no?
0: És que és vera que ara la modernitat és tornar allà de sa, és com no sé, anava a dir, és que modern no m'agrada, però és vera que sí, és que lo bo no ho hem de canviar, i tenir el disc físic és important, no?
1: Sí.
0: Per tenir-ho tot, per tenir tota l'amplitud de la vostra proposta, no?
1: Sí, queda un poc com a rotllo vintage o el que vulguem dir-li, o un poc melancòlic i tot, no? Perquè diu que romàntic voler tenir, però
0: no
1: és que és així, és que ho necessitem, nosaltres ho necessitem. Això deuen ser els 30 anys aquests.
0: Com... Clar que sí, 30, molt joves, és una edat fantàstica, els 30 anys. Pues, moltes felicitats, 23 de maig, Auditorium de Palma, en grans cançons, amb tota aquesta memòria, tots aquests records i aquesta balanguera que volem escoltar a sa veu de Capela. Bé, Guanyà, moltes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I que
0: vagi tot molt, molt bé.
1: Dia 23, almenys si mos animam i coincidim tots a l'Auditorium i, bueno, encantats de compartir amb vosaltres aquest moment.
0: Segur que sí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: logro captar porque es un cumplido para mí.
1: Tú haces que quiera ser mejor persona.
2: Pues sí,
0: puede que sea.
2: Es la película que mejor nos enseñó a entender el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, un personajazo de Jack Nicholson, con el que abrimos este Pasamos Consulta hoy con Carles Recasens. ¿Cómo estás, Carles?
3: Bé, molt bé, fantàstic.
2: Mejor imposible es una película que es realista con el TOC, ¿está bien definido o está exagerado?
3: Sí, mire, jo que som de la dècada dels 70, no? És una pel·lícula que jo la recordo que la vaig veure pues, quan era més jovenet i sí que crec que reflexa d'una forma bastant acurada, no? El que és el problema, perquè al final es converteix en un problema molt important o un factor molt limitant com és el TOC, no? I a part, pues, amb aquest repart, no? Amb aquest repartiment, pues, va ser una pel·lícula fantàstica.
2: Abas. Es verdad que cuando hablamos de TOC, ahora lo comentábamos, utilizamos el término a nivel coloquial para todo, ¿no? Cualquier manía, ¿no? Yo muestro una manía X y me dicen, ay, tienes TOC. No, vamos a explicar. TOC es lo que tenía Jack Nicholson en Mejor Imposible, que es esos límites que se pone uno mismo a uno mismo, ¿no? Que puede resultar muy angustiante, ¿no? Viéndolo en la propia película dices, ostras, es que no puede pisar las líneas del suelo, no puede utilizar un cubierto que no sea el suyo y esté higienizado. En fin, es al final, mira, me da como angustia pensar que tiene que está pendiente de todas esas cosas y que no son importantes, además, no son como súper fundamentales para su supervivencia.
3: Sí, jo crec que primer, sobretot, s'ha de diferenciar, no? L'ús col·loquial que en puguem fer de la paraula TOC, però de la paraula TOC, de la paraula esquizofrènia, de la paraula histèria, de la paraula depressió, no? Que per sort o per desgràcia estan dins el vocabulari que la població i la societat utilitza, no? I després, quan realment una persona té un trastorn obsessiu compulsiu, no? I el trastorn obsessiu compulsiu, com la pròpia paraula diu, consta de dos aspectes fonamentals, que són obsessions, i obsessions són pensaments com que s'introdueixen dins el nostre capet i no els podem llevar del damunt, no? I compulsions són aquells actes, no? Aquelles conductes que es fan d'una forma repetitiva, que no tenen absolutament cap tipus de finalitat ni cap tipus de sentit, però hi ha aquesta necessitat irremediable, no? I imparable de fer-la, no? Aquests són els dos components que defineixen el TOC. Altres aspectes que són molt clars en el TOC, la rigidesa, no? I sobretot, no? Com tots els trastorns d'ansietat, el sofriment va acompanyat d'un sofriment, no? D'un malestar a nivell emocional, a nivell psicològic, molt important, i limiten d'una forma molt significativa la vida de la persona, tant a nivell laboral, tant a nivell social, familiar, personal, etc.
2: És un trastorno d'ansietat, el TOC, en si?
3: En l'anterior classificació es posava dins el que era el paraigua dels trastorns d'ansietat. Avui en dia té, bueno, és una entitat pròpia, no? Com a tal, però bueno, això no té més rellevància dins el que és... té rellevància per nosaltres, per psiquiatres, però per la gent...
2: Claro, porque cuando hemos hablado de la ansiedad es esta preocupación por el futuro, por cosas que no han sucedido y no sabemos siquiera si sucederán, ¿no? Esa preocupación es la que nos lleva a padecer ese trastorno de ansiedad que puede tener que ver con eso, ¿no? Con obsesionarte con cosas que ni siquiera sabes que van a suceder.
3: Sí, ¿qué es lo que pasa?
2: El miedo a perder cosas, por ejemplo, a perder algo.
3: Sí, ¿qué es lo que pasa? Quan una persona està en un estat ansiós, o en un episodi, en una crisi, o en un període en el que té l'ansietat disparada, és veritat que apareixen aquest tipus de pensaments de tipus obsessiu. Això vol dir que tinc un trastorn obsessiu compulsiu? No. Això vol dir que, pues, al igual que la depressió, pot haver-hi pensaments més de tipus recurrent o rumiatiu, o també de tipus obsessiu més negatius, pessimistes, etc. Pues, això vol dir que tinc TOC? No. No vol dir que tinc TOC. El TOC és una entitat independent, per dir-ho d'una forma, no? Que cursa, en aquest cas, amb malestar. Una de les coses que moltes vegades, o una de les... Sí, que molta gent confondeix o confon, és que la base del tractament del TOC és la psicoteràpia, en aquest cas pues, cognitiu-conductual, i el tractament. I dins el tractament són antidepressius. I la gent sempre a la consulta em diu, però Carles, per què m'adones això si jo no estic deprimit? Yeah. Dic, bueno, s'utilitzen aquest tipus de fàrmacs que són la família dels antidepressius per tractar específicament aquest estat o aquest sofriment que provoca un TOC.
2: También esto ocurre, lo hemos comentado en alguna ocasión, con personas que padecen ansiedad, ¿no? Que a lo mejor se le prescribe un antidepresivo y dice, no, yo lo que tengo es ansiedad, no tengo depresión, pero es el medicamento que funciona, ¿no? Para, en algunos casos.
3: Sí.
2: Puedes tener un trastorno de ansiedad y no tener depresión. O tener TOC y no tener depresión, ¿no?
3: Efectivamente, sí.
2: Esto es importante, porque es verdad que el antidepresivo lleva consigo, ¿no? No sé si un estigma, pero lo estás ubicando a esa persona en un padecimiento que no tiene.
3: Sí, i és
2: la depressió.
3: El fàrmac antidepressiu, i això la consulta m'ho traslladava molt, no? És com que fa por. No? Els ansiolítics, les benzodiazepines, pues, bueno, qui més qui menys, pues, ha pres aprazolans, diazepans, orfidals, olorazepans...
2: És com el tranquilitzant.
3: Exacte, no? Ah. El tranquilitzant i l'hipnòtic, pues, la gent està més avesada a prendre-se'l. A l'antidepressiu ja és una altra lliga, no? I jo sempre dic, bueno, les persones fan bé, vull dir, al final amb els antidepressius no es juga, amb cap psicofàrmac o cap antibiòtic o cap fàrmac s'ha de jugar, sinó que jo sempre dic, quan la gent me demana, es dic, escolta'm, dic, això ho hem de mirar, hem de veure, perquè antes de prendre qualsevol cosa, una, o te n'has d'anar al metge de capçalera o el que sigui, o hi ha d'haver-hi qualcú que ho controli, no? Que te faci una analítica antes, que te faci un electrocardiograma, vull dir, perquè al final són fàrmacs que no s'han de jugar.
2: No, y tant que no. ¿De dónde parte? Ahora, hacías un matiz con respecto a la ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede provocar un TOC, pero es independiente. ¿Qué genera el TOC? ¿Dónde está el origen de ese trastorno obsesivo?
3: Com totes les malalties o tots els sofriments o tots els trastorns mentals, no? Els psiquiatres sempre diem l'origen, no? Que això sempre la consulta, la gent m'ho demana, diu, però Carles, això d'on te ve? No? I jo sempre els dic el mateix, dic, la resposta sé que no te satisfarà, perquè al final estem parlant de que hi ha una base, o la hipòtesi és que hi ha una base biològica, genètica, que moltes vegades no està identificada o no està feta la troballa específica de que això està aquest gen alterat amb aquest cromosoma. Després, també hi ha una sèrie de factors ambientals que interfereixen i que poden facilitar el fet de que aquest TOC, per dir d'una manera, es desperti. No? Vull dir, sempre anem a raure el mateix, de dir, bueno, no hi ha un origen específic concret i que un pugui identificar i que des d'aquell moment que em va passar això, pues jo he desenvolupat el TOC. No, habitualment pues tot és molt més difuminat, com podria dir que és tot així, tot el que té a veure amb la salut mental. Vull dir, la salut mental, si en medicina 1+1 no és igual a 2, en salut mental diria que 1+1 és igual a vegades serà 2, a vegades serà 1, a vegades serà 0 i a vegades serà 5.
2: Ja, és que és tot molt circumstancial, el entorn hace mucho, claro, porque unos padres con TOC, a lo mejor, ¿no? Vas en la crianza del siguiente, igual trasladas esos miedos, ¿no?
3: Efectivamente.
2: En fin, pues, bueno, buscar ayuda, eso siempre. ¿No? Sí, en un caso en el que identifiquemos claramente que no tenemos una manía pasajera, ¿no? Sino que realmente estamos sufriendo un trastorno, algo que nos limita, ¿no? La vida. Carles, moltes gràcies, bon andanar.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Carles Recasens, que és nostre psiquiatra de cabecera. Llegamos a les 2 de la tarde, hasta mañana.
4: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
5: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
6: ¿Pero y eso?
5: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
6: Ya ves cómo mola, tío.
5: Imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
7: El mejor mueble, al mejor precio.
5: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
8: Ahora Inca Centro Auto es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Leaf Motor en Mallorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Limotor en Avenida General Luque 393 de Inca.

0: Bones tardes, mallorquinistes. No sé si aquesta és la meva darrera firma. No sé ni siquiera quant de mallorquinistes arribaran vius en aquest final de lliga d'infart. Lo cert és que els berros ja anem a somos amb un desfibrilador en el botiquín, ajut de vora el tranquimacín i la botella de cassalla. Cago en dena. Això és de locos. Ja arriba un punt, cago en dena, que no saps si convé més quan veus un partit que perdi l'Elche o l'Alavés, el Sevilla o l'Espanyol, el Girona, el València i el Levante. Cago en dena, que perdin tots. Que perdin tots. Però que això no és possible. De fet, tenim la sensació de que tots aquests guanyen més que mai ara. I que si seguia durant dos mesos més, encara de ballarín el Barça, el Madrid i l'Atlètic. En el final, fent comptes i no sabem si mos surten o no mos surten en números. Si bastaran 42 punts o 43, o faran falta 44 o 45. Que quan deia més hòsties en guany per la permanència que en el vestuari del Real Madrid. Que quan deia. És que no se pot dormir, no se pot descansar. No doncs, només feim voltes en el llit, feim més voltes que el crucero aquest de l'antivirus en la mà. Menys mal, això sí que en Fernando Simón ha tornat a sortir a la palestra per tranquil·litzar-nos. Estiu ha dit, jo calculo que aparte de l'Oviedo bajaran como mucho uno o dos equipos. Menys mal, esperen nos a nosaltres. I és que un autèntic mallorquinista ara ja passa pena perquè sense saber si estarem a primera o segona és impossible calcular que pot costar el carnet a la campanya d'abonat de la pròxima temporada. Cago en dèiem de quadrar comptes perquè hi ha molt de gastos. Convé, això sí que mos tranquil·litzem, ja sé que és difícil un poquet, perquè està clar que el drama forma parte del proceso. L'afició incondicional d'aquest final de lliga va acudir massa a molts fregantes 20.000 todo de vermell, va demanar el míster de Michelis, després d'una rebuda espectacular en el bus de l'equip. Molts visitava el Villarreal, un gran equip que no necessita jugar en tots els seus titulars ni anant al 100% perquè usar problemes. Una desgraciada jugada de Mateu Jaume, substitut de Mafeo per acumulació de targetes, va acabar en penal, i a pesar que Leo Román va estar a punt d'aturar-ho, Nayoce va fer sus 0-1, que pujava en el marcador. El drama formava part del processo. Ja en el descompte de la primera part, el porter de Villarreal va començar la seva bipolar actuació, tipo Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Narnau Tenas, o millor dit Narnau Penas. Va fer una quintada monumental que va aprofitar el pirata Murici per empatar. Murici rima amb Pichichi i a dos gols està de Mbappé, que per ell està més pendent del Mundial i de Néstor Espósito que de la Lliga. Jo també estaria, i del Mundial també, que condena. El Mallorca va donar una passeta endavant a la segona part, però sempre amb un pot de temor perquè les contres de Villarreal que usaven estragos. I ja no te dic lo de la banqueta. Mentre nosaltres traiem en Virgili, Lato, David López o Calatayud, jove debutant, que va complir molt bé, ells te treuen en Pepe, Micau Tatze, Gerard Moreno o Moleiro, que és i res, va dir aquell. I com no podria ser d'una altra manera, no pot faltar la firma del Berro aquestes temporades quan jugant contra el Villarreal, també va sortir en Pajero, vull dir en Parejo, per remenar un poc tot el mig d'esquiam. A partir d'avui comença una setmana dramàtica. Veurem com arriben els jugadors que més juguen, perquè pareix que estan en el límit, i el fons d'armari no inspira molta confiança. Però tot és possible. Primer el Getafe de José Bordalás, esto es fútbol, papá. I llavors tot un drama a Levante, que pareixia que estaria mort quan arribàs el dia, però ara ja no ho pareix tant. Un partit, per cert, que comptarà amb una nutrida representació de l'afició mallorquinista i de la penya dels berros. Jo ja estic preparant la maleta. Clínets, Tila, Penyals i Fortasec no poden faltar, perquè el drama és part del processo. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Se complica la vida, vuelve a llegar al centro. Ahí está la pelota otra vez, el tope de cabeza. La parada de la noche.
2: Escucha, Quirito, escucha.
1: La parada de Reina es una obra de arte.
3: ¡Qué parador!
1: Bueno,
3: ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? Este partido, ¿qué pasa rápido, eh?
4: Es que me tocó comentarlo, me acuerdo.
5: 4 años.
4: Estaba con...
5: Creo que te estás confundiendo, ¿eh?
4: Pero parada de Reina de que
5: en el Sánchez Pizjuán, no sé. Mano salvadora.
4: No, es que la mano salvadora también ocurrió ya, el día del ascenso en el Depor, sí. Que estaba yo con Pedro Fullana y nuestro querido árbitro, sí, sí, comentando el partido en Somos. Yo no he visto nada igual, y mira que llevamos años ya, ¿eh? Aquel día fue extraordinario.
5: Pues 4 años.
4: Y el día este del Sevilla, exactamente igual. Manolo Reina, qué buenos recuerdos me trae este tío.
3: Buen tío, ¿eh?
5: 4 años de esa mano salvadora.
3: Sí, por cierto, sí, sí. Si quedas con él, no llegues tarde, Kini.
4: ¿Por?
3: porque se enfada.
5: Sí, y se enfada. ¿Ah, sí? Valora mucho la puntualidad.
4: Yo para eso soy el number one.
5: Es andaluz, pero parece suizo, ¿eh? Porque
4: cuidado puntualidad... con los andaluces, ¿eh? Sí. Cuidado.
3: Nos marchamos, Kini Campos, muchísimas gracias.
4: A vosotros.
3: Nos marchamos. Vamos a saludarlos a todos. Es verdad, sí, que Nacho se ha ido un poquito
5: Nacho
3: antes.
5: Ha ido
3: no pasa nada.
5: A sus quehaceres. Gracias, Nacho.
3: Miguel Vilches, bueno, muchísimas gracias.
2: A vosotros, gracias.
3: Alberto, mañana muchísimo
5: mañana
3: más.
5: Mañana más, porque habla Micho para los amigos. Martín de Michelis, pues, hay jornada el miércoles. Atentos. Mañana rueda de prensa al míster.
3: Hasta luego, adiós.
6: Chao. Ser Deportivos Baleares, con Pedro Morlá y Alberto Hernando.